0: Aquí acaba l'edició d'avui de Viatge a Ongo Bongo. Fins la propera emissió. Feliç viatge a Ongo Bongo, al planeta dels somnis.
1: Nora.

0: Ràdio. 91.3, l'emissora municipal.
1: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
0: 91.3. Ripollet Ràdio.

0: Visca la radio.
1: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
0: 91.3 Ripollet Ràdio.

silenci. Per si un cas m'ha somiat, li dius al del costat que, si us plau, em dispensi. Ah, i també t'he portat

per si aprens a volar no la tornis a errar, busca't un escolà que et digui que t'estima, perquè no és suficient inundar-te de temps, cal fer la pantomima. Doncs abans

dir-li al temps com dos adolescents hem quedat amb la musa. Per sentir en un moment sense ressentir

només et volia donar una mala notícia on hi havies clavat.

0: municipal.
1: 25 anys.
0: 91.3. L'emissora municipal.

0: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. Ripollet torna a la calma després d'un dimecres a Prudència, on l'alerta per pluges torrencials va obligar a suspendre l'activitat educativa, limitar la mobilitat i recomanar el teletreball. Finalment, les tempestes esperades es van desplaçar cap a altres indrets. A primera hora del matí, a la zona del Garraf, s'havia format una gran tempesta que es va dividir en dues, una que va arribar a tocar el Vallès Occidental i l'altra endinsant-se mar a dins. A la zona nord de Catalunya també es van registrar fortes tempestes. Després d'un inici de curs una mica accidentat a causa de la vaga del professorat el primer dia i la suspensió de les classes pel risc de pluja d'ahir, avui sí que els nens i nenes de Ripollet han tornat a les aules en plena normalitat. Encetem així un nou curs marcat per una natalitat que continua a la baixa, suma de l'oposició del tancament de l'ensem clave i l'escursell, que ha provocat que s'hagi tingut que suprimir dues aules d'I3 als centres de Ginesta i Tatxer. El jove palista ripolletenc Lucas Pardó va guanyar el passat cap de setmana del 29 i 30 d'agost les 24 hores de caça de la selva. Aquesta victòria cal també sumar l'aconseguida aquest darrer cap de setmana, 5 i 6 de setembre, on va disputar l'Open Internacional de Vic. Per un altre costat, també a caça de la selva, Marta Peñarando es va fer amb un bronze en la categoria femenina. Avui, a 6:45 de la tarda, la Biblioteca Municipal acull una nova sessió del Ripolletres, l'espai dedicat a descobrir i compartir obres d'autors i autores locals, així com llibres vinculats amb la nostra ciutat. En aquesta ocasió es coneixerà la trilogia La Casa del Pecador de l'autora local Laia Cabrera, formada per Asesinato en la Casa del Pecador, Tul Negro, l'assassino de novias i La Sombra del Pecado. I tanquem un punt d'agenda. Avui, a 7:45 del vespre, tindrem a l'Espai Maria Aurelia Campmany la revetlla de la Diada amb l'actuació musical de Patricia Ugarte, acompanyada per la dramatització d'Amics del Teatre. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a la web municipal ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.

cançons que poden parar mil paraules. Esteu escoltant Bon dia, Ripollet.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. Ripollet torna a la calma després d'un dimecres a Prudència, on l'alerta per pluges torrencials va obligar a suspendre l'activitat educativa, limitar la mobilitat i recomanar el teletreball. Finalment, les tempestes esperades es van desplaçar cap a altres indrets. A primera hora del matí, a la zona del Garraf, s'havia format una gran tempesta que es va dividir en dues, una que va arribar a tocar el Vallès Occidental i l'altra endinsant-se mar a dins. A la zona nord de Catalunya també es van registrar fortes tempestes. Després d'un inici de curs una mica accidentat a causa de la vaga del professorat el primer dia i la suspensió de les classes pel risc de pluja d'ahir, avui sí que els nens i nenes de Ripollet han tornat a les aules en plena normalitat. Encetem així un nou curs marcat per una natalitat que continua a la baixa, suma de l'oposició del tancament de l'ensem Clavell i l'Escursell, que ha provocat que s'hagi tingut que suprimir dues aules d'I3 als centres de Ginesta i Tatxer. El jove palista ripolletenc Lucas Pardó va guanyar el passat cap de setmana del 29 i 30 d'agost les 24 hores de caça de la selva. Aquesta victòria cal també sumar l'aconseguida aquest darrer cap de setmana, 5 i 6 de setembre, on va disputar l'Open Internacional de Vic. Per un altre costat, també a caça de la selva, Marta Peñarando es va fer amb un bronze en la categoria femenina. Avui, a 6:45 de la tarda, la Biblioteca Municipal acull una nova sessió del Ripolletres, l'espai dedicat a descobrir i compartir obres, autors i autores locals, així com llibres vinculats amb la nostra ciutat. En aquesta ocasió es coneixerà la trilogia La Casa del Pecador de l'autora local Laia Cabrera, formada per Asesinato en la Casa del Pecador, Tul Negro, l'assassino de novias i La Sombra del Pecador. I tanquem un punt d'agenda. Avui, a 7:45 del vespre, tindrem a l'Espai Maria Aurelia Campmany la revetlla de la Diada amb l'actuació musical de Patricia Ugarte, acompanyada per la dramatització d'Amics del Teatre. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a la web municipal ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
0: Ripollet Ràdio. Visca la radio.

0: Ripollet Ràdio.
1: M'havien dit que la vida no val per gran cosa, se'n va en un instant com es fonen les roses, que el temps no s'atura i no és més que un malson, que aquesta tristesa és el seu gran tresor. M'havien dit que els dibuixos que van fer la sorra no són eterns, se'n van amb les ones, i sé que per molt que m'arrenqui la pell, serem un record.

burla de tot, que mai dona res i ens veu com un joc. Que el poder ser feliç ho tenim a l'abast, però s'escola entre els dits quan te n'has adonat.

i no sé què pensar. Però qui va ser que em va dir que encara m'estimes? No ho puc recordar, acabava la nit. El seu rostre és confús, sento encara la veu. Ella t'estima, és secret, no diguis mai que t'ho he dit.

m'havien dit que la vida no val per gran cosa, que se'n va en un instant com es fonen les roses. M'havien dit que el temps corre i no és més que un malson, que aquesta tristesa és el seu gran tresor.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. Ripollet torna a la calma després d'un dimecres a Prudència, on l'alerta per pluges torrencials va obligar a suspendre l'activitat educativa, limitar la mobilitat i recomanar el teletreball. Finalment, les tempestes esperades es van desplaçar cap a altres indrets. A primera hora del matí, a la zona del Garraf, s'havia format una gran tempesta que es va dividir en dues, una que va arribar a tocar el Vallès Occidental i l'altra endinsant-se mar a dins. A la zona nord de Catalunya també es van registrar fortes tempestes. Després d'un inici de curs una mica accidentat a causa de la vaga del professorat el primer dia i la suspensió de les classes pel risc de pluja d'ahir, avui sí que els nens i nenes de Ripollet han tornat a les aules en plena normalitat. Encetem així un nou curs marcat per una natalitat que continua a la baixa, suma de l'oposició del tancament de l'ensem clave i l'escursell, que ha provocat que s'hagi tingut que suprimir dues aules d'I3 als centres de Ginesta i Tatxer. El jove palista ripolletenc Lucas Pardó va guanyar el passat cap de setmana del 29 i 30 d'agost les 24 hores de caça de la selva. Aquesta victòria cal també sumar l'aconseguida aquest darrer cap de setmana, 5 i 6 de setembre, on va disputar l'Open Internacional de Vic. Per un altre costat, també a caça de la selva, Marta Peñarando es va fer amb un bronze en la categoria femenina. Avui, a 6:45 de la tarda, la Biblioteca Municipal acull una nova sessió del Ripolletres, l'espai dedicat a descobrir i compartir obres d'autors i autores locals, així com llibres vinculats amb la nostra ciutat. En aquesta ocasió es coneixerà la trilogia La Casa del Pecador de l'autora local Laia Cabrera, formada per Asesinato en la Casa del Pecador, Tul Negro, l'assassino de novias i La Sombra del Pecado. I tanquem un punt d'agenda. Avui, a 7:45 del vespre, tindrem a l'espai Maria Aurelia Campmany la revetlla de la Diada amb l'actuació musical de Patricia Ugarte, acompanyada per la dramatització d'Amics del Teatre. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a la web municipal ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
0: Ripollet Ràdio.
3: Bon dia, Ripollet. Els matins a tot ritme.

Ripollet Ràdio. Ripollet Ràdio.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. Ripollet torna a la calma després d'un dimecres a Prudència, on l'alerta per pluges torrencials va obligar a suspendre l'activitat educativa, limitar la mobilitat i recomanar el teletreball. Finalment, les tempestes esperades es van desplaçar cap a altres indrets. A primera hora del matí, a la zona del Garraf, s'havia format una gran tempesta que es va dividir en dues, una que va arribar a tocar el Vallès Occidental i l'altra endinsant-se mar adins. A la zona nord de Catalunya també es van registrar fortes tempestes. Després d'un inici de curs una mica accidentat a causa de la vaga del professorat el primer dia i la suspensió de les classes pel risc de pluja d'ahir, avui sí que els nens i nenes de Ripollet han tornat a les aules en plena normalitat. Encetem així un nou curs marcat per una natalitat que continua a la baixa, suma de l'oposició del tancament de l'ensem clave i l'escursell, que ha provocat que s'hagi tingut que suprimir dues aules d'I3 als centres de Ginesta i Tatxer. El jove palista ripolletenc Lucas Pardó va guanyar el passat cap de setmana del 29 i 30 d'agost les 24 hores de caça de la selva. Aquesta victòria cal també sumar l'aconseguida aquest darrer cap de setmana, 5 i 6 de setembre, on va disputar l'Open Internacional de Vic. Per un altre costat, també a caça de la selva, Marta Peñarando es va fer amb un bronze en la categoria femenina. Avui, a 6:45 de la tarda, la Biblioteca Municipal acull una nova sessió del Ripolletres, l'espai dedicat a descobrir i compartir obres d'autors i autores locals, així com llibres vinculats amb la nostra ciutat. En aquesta ocasió es coneixerà la trilogia La Casa del Pecador de l'autora local Laia Cabrera, formada per Assassinato en la Casa del Pecador, Tul Negro, l'assassino de novias i La Sombra del Pecado. I tanquem un punt d'agenda. Avui, a 7:45 del vespre, tindrem a l'Espai Maria Aurelia Campmany la revetlla de la Diada amb l'actuació musical de Patricia Ugarte, acompanyada per la dramatització d'Amics del Teatre. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a la web municipal ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
0: Ripollet Ràdio.
3: Ripollet Ràdio, ja té 25 anys.

0: 25 anys.
1: 91.3, l'emissora municipal.

Ripollet Ràdio, cançons que valen per mil paraules.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. Ripollet torna a la calma després d'un dimecres a Prudència, on l'alerta per pluges torrencials va obligar a suspendre l'activitat educativa, limitar la mobilitat i recomanar el teletreball. Finalment, les tempestes esperades es van desplaçar cap a altres indrets. A primera hora del matí, a la zona del Garraf, s'havia format una gran tempesta que es va dividir en dues, una que va arribar a tocar el Vallès Occidental i l'altra endinsant-se mar a dins. A la zona nord de Catalunya també es van registrar fortes tempestes. Després d'un inici de curs una mica accidentat a causa de la vaga del professorat el primer dia i la suspensió de les classes pel risc de pluja d'ahir, avui sí que els nens i nenes de Ripollet han tornat a les aules en plena normalitat. Encetem així un nou curs marcat per una natalitat que continua a la baixa, suma de l'oposició del tancament de l'ensem clave i l'escursell, que ha provocat que s'hagi tingut que suprimir dues aules d'I3 als centres de Ginesta i Tatxer. El jove palista ripolletenc Lucas Pardó va guanyar el passat cap de setmana del 29 i 30 d'agost les 24 hores de caça de la selva. Aquesta victòria cal també sumar l'aconseguida aquest darrer cap de setmana, 5 i 6 de setembre, on va disputar l'Open Internacional de Vic. Per un altre costat, també a caça de la selva, Marta Peñarando es va fer amb un bronze en la categoria femenina. Avui, a 6:45 de la tarda, la Biblioteca Municipal acull una nova sessió del Ripolletres, l'espai dedicat a descobrir i compartir obres d'autors i autores locals, així com llibres vinculats amb la nostra ciutat. En aquesta ocasió es coneixerà la trilogia La Casa del Pecador de l'autora local Laia Cabrera, formada per Assassinato en la Casa del Pecador, Tul Negro, l'assassino de novias i La Sombra del Pecado. I tanquem un punt d'agenda. Avui, a 7:45 del vespre, tindrem a l'Espai Maria Aurelia Campmany la revetlla de la Diada amb l'actuació musical de Patricia Ugarte, acompanyada per la dramatització d'Amics del Teatre. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a la web municipal ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
0: Ripollet Ràdio. Noranta u punt tres FM, la sintonia.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. Ripollet torna a la calma després d'un dimecres a Prudència, on l'alerta per pluges torrencials va obligar a suspendre l'activitat educativa, limitar la mobilitat i recomanar el teletreball. Finalment, les tempestes esperades es van desplaçar cap a altres indrets. A primera hora del matí, a la zona del Garraf, s'havia format una gran tempesta que es va dividir en dues, una que va arribar a tocar el Vallès Occidental i l'altra endinsant-se mar a dins. A la zona nord de Catalunya també es van registrar fortes tempestes. Després d'un inici de curs una mica accidentat a causa de la vaga del professorat el primer dia i la suspensió de les classes pel risc de pluja d'ahir, avui sí que els nens i nenes de Ripollet han tornat a les aules en plena normalitat. Encetem així un nou curs marcat per una natalitat que continua a la baixa, sumada a l'oposició del tancament de l'ensem clave i l'escursell, que ha provocat que s'hagi tingut que suprimir dues aules d'I3 als centres de Ginesta i Tatxer. El jove palista ripolletenc Lucas Pardó va guanyar el passat cap de setmana del 29 i 30 d'agost les 24 hores de caça de la selva. Aquesta victòria cal també sumar l'aconseguida aquest darrer cap de setmana, 5 i 6 de setembre, on va disputar l'Open Internacional de Vic. Per un altre costat, també a caça de la selva, Marta Peñarando es va fer amb un bronze en la categoria femenina. Avui, a 2:15 de la tarda, a la Biblioteca Municipal acull una nova sessió del Ripolletres, l'espai dedicat a descobrir i compartir obres d'autors i autores locals, així com llibres vinculats amb la nostra ciutat. En aquesta ocasió es coneixerà la trilogia La Casa del Pecado de l'autora local Laia Cabrera, formada per Assassinato en la Casa del Pecado, Tul Negro, l'assassino de novias i La Sombra del Pecado. I tanquem un punt d'agenda. Avui, a 8:15 del vespre, tindrem a l'Espai Maria Aurelia Campmany la revetlla de la Diada amb l'actuació musical de Patricia Ugarte, acompanyada per la dramatització d'Amics del Teatre. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a la web municipal ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
0: Ripollet Ràdio.
3: Quina calor! Refresca't amb Ripollet Ràdio.

91.3 FM, la sintonia de l'estiu.

0: sembla estrany.
1: Moltes gràcies.
2: Ja és aquí l'estiu. Deixa que la ràdio et refresqui.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. Ripollet torna a la calma després d'un dimecres a Prudència, on l'alerta per pluges torrencials va obligar a suspendre l'activitat educativa, limitar la mobilitat i recomanar el teletreball. Finalment, les tempestes esperades es van desplaçar cap a altres indrets. A primera hora del matí, a la zona del Garraf, s'havia format una gran tempesta que es va dividir en dues, una que va arribar a tocar el Vallès Occidental i l'altra endinsant-se mar a dins. A la zona nord de Catalunya també es van registrar fortes tempestes. Després d'un inici de curs una mica accidentat a causa de la vaga del professorat el primer dia i la suspensió de les classes pel risc de pluja d'ahir, avui sí que els nens i nenes de Ripollet han tornat a les aules en plena normalitat. Encetem així un nou curs marcat per una natalitat que continua a la baixa, suma de l'oposició del tancament de l'Ensem Clavell i l'Escursell, que ha provocat que s'hagi tingut que suprimir dues aules d'I3 als centres de Ginesta i Tatxer. El jove palista ripolletenc Lucas Pardó va guanyar el passat cap de setmana del 29 i 30 d'agost les 24 hores de caça de la selva. Aquesta victòria cal també sumar l'aconseguida aquest darrer cap de setmana, 5 i 6 de setembre, on va disputar l'Open Internacional de Vic. Per un altre costat, també a caça de la selva, Marta Peñarandó es va fer amb un bronze en la categoria femenina. Avui, a 6:45 de la tarda, la Biblioteca Municipal acull una nova sessió del Ripolletres, l'espai dedicat a descobrir i compartir obres d'autors i autores locals, així com llibres vinculats amb la nostra ciutat. En aquesta ocasió es coneixerà la trilogia La Casa del Pecador de l'autora local Laia Cabrera, formada per Asesinato en la Casa del Pecador, Tul Negro, l'assassino de novias i La Sombra del Pecador. I tanquem un punt d'agenda. Avui, a 7:45 del vespre, tindrem a l'Espai Maria Aurelia Campmany la revetlla de la Diada amb l'actuació musical de Patricia Ugarte, acompanyada per la dramatització d'Amics del Teatre. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a la web municipal ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
0: Ripollet Ràdio.

Ripollet Ràdio, també a l'estiu.

0: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.

0: Esteu escoltant Clàssics Contemporanis.
1: Wonderful.

Mirats à Hambourg.